0: en el carrer.
1: El famós aguabà.
0: Exacte, efectivament, que va, això de s'aguabà fins a mitjan segle XX va continuar funcionant. Per això a vegades s'atirava freqüentment fotal pels carrers i per això molts de carrers tenien una séquia enmig perquè les aigües brutes correguessin per allí. Per exemple, aquest de 22 de gener de 1892 parla de que una persona habiendo infringido el ban municipal de neteja en 15 de septiembre último arrojando aguas sucias desde su balcón de su propiedad. Imagineu, tirar aigües brutes des d'un balcó a xafester, que es devia armar, devia ser guapo, eh?
1: Porque estamos hablando de qué zonas concretamente de Ibiza, porque en este caso esta multa corresponde a 1892. ¿De dónde estamos hablando y de qué parte de la isla estamos hablando?
0: Estan parlant de la ciutat i estan parlant concretament de Raval, que se li deia Raval de la Marina i de la Penya, fora de les Morades, i en aquest cas era un vesí, no direm el nom, però era un vesí del carrer dels Passadís, aquí a la Marina.
1: Eso te va a decir que esa calle todavía se conserva en la Marina, ¿no?
0: Sí, efectivament, eh? O sigui, el carrer dels Passadís, que, bueno, avui en dia el carrer dels Passadís abans és de Barcelona, que ara el carrer de Barcelona està en es moll, però avui dia és la zona de la Marina.
1: ¿Des de cuándo más o menos se conservan estas multas aquí en el archivo? Porque este libro tan maravilloso que tenemos aquí, que podría estar prácticamente en un museo, hemos visto que se remonta a 1770 y llega, en este caso, 1892. ¿Desde cuándo se conservan multas, más o menos, aquí en el archivo?
0: Així, llibres de multes específiques des del segle XVIII. En tenim des del segle XVIII i n'hi ha fins a principis del segle XX. És a dir, sobretot es reflectien els incompliments o bé de la normativa o l'incompliment de bans militars que signava el governador o de bans municipals que signava el batle. Però llavors també hi havia llibres de càstigs, per dir-ho d'alguna manera, on també segons quins bans municipals s'incomplien, i estan parlant del segle XVII, perquè un ban militar de finals del segle XVII, de 1699, que prohibia les fuites, un costum que hi havia, i especificava quines eren les penes que pagarien i les multes que pagarien la gent que protagonitzàs o col·laboràs amb una fuita, per exemple.
1: Claro, porque ¿quién era la persona o el órgano que dictaba la ley en aquella época?
0: Bé, hi havia els bans militars que els signava el governador d'una determinada naturalesa i els que afectaven a neteja i qüestions municipals es dictava els batle, i les multes els podia imposar o bé l'Ajuntament o determinada tipologia d'infraccions s'enviaven a jutjat, en el jutge municipal o en el jutjat d'instrucció, i en aquest cas qui dictava era el jutge municipal, i en el cas dels bans militars qui imposava la sanció era evidentment el governador.
1: Y la pregunta del millón, ¿cómo se pagaban? Porque ahora vamos al banco, bueno, metemos en el cajero, escaneamos un código QR, un código de barras y se paga. ¿Cómo se hacía antiguamente? Porque no creo que la gente tuviera muchos sous en aquella época.
0: No, n'hi havia molt pocs, i clar, la gent que no pagava acabaven sus ossos a la presó, eh? Vull dir, s'arreglaven les coses així, però sobretot en sus pocs sous que pogués haver-hi a sa casa, o venent una gallina, o depenent de sa multa, o venent un animal més gros, havia de pagar sa multa, perquè si no acabaves en sus ossos a la presó. I que sa presó tampoc sortia gratis, alerta, eh? Perquè llavors havien de pagar en ses seues propietats sa seua manutenció a sa presó.
1: Estos documentos son tremendamente útiles para conocer cómo era la sociedad de aquella época de Ibiza, ¿no? ¿Cómo era el día a día en aquella época, por ejemplo, en 1860, 1870?
0: Era una vida i era una manera de viure i de fer feina que, llevat dels grans propietaris i els terratinents, era una economia de subsistència. Sa gent vivia de lo que recollia, els pescadors de sa pesca, els pagesos de lo que conreaven, venien a plaça a vendre i amb això subsistien. Hi havia gent que treballava en obres públiques, gent que treballava de mesurar a altres bandes o de jornaler, vull dir, a finques d'altres, gent que treballava d'aiguader, homes i dones transportant aigua perquè no hi havia aigua corrent, per tant anaven a sa font pública, que fins 1928 només n'hi havia una, a sa plaça de sa font, a la Marina, i quan no s'espanyava, que s'espanyava molt sovint, o quan no hi havia restriccions d'aigües perquè hi havia escassès d'aigües o s'havia remput una canyeria, una canaladura, anaven allí, carregaven baldraques i gerres d'aigua i les pujaven a dalt viles, les cases més benestants, i els avenien, i qui no podia pagar un aiguader se l'anaven a buscar ells mateixos. Tenien els animals, per això hi ha tanta multa, de porcs, de cabres, d'ovelles i de gallines pels carrers, perquè la gent tenia els animals a corrals, a casa seva, de vora casa seva.
1: I també a la Marina se tenien els animals?
0: A la Marina i a dalt vila. La gent tenia els animals a casa seva. Els hi donaven escalfor i a vegades controlaven, perquè tenir un porc era una propietat importantíssima, i els tenien allí, clar, els fems i la resta el produïen allí. Llavors, que si us fems, se venien

0: A la pagesia, perquè era com abonaven les terres, però a vegades aquests fens s'acumulaven a sa casa o s'acumulaven abans a escaire del carrer o a escaire de sa carretera. Per això hi havia abans que deien que els fems s'havien de depositar en uns llocs determinats a sa fora de sa ciutat, però que no se podien tenir massa dies, perquè clar, imagina que comença allò a fermentar i que tot això quedava regulat, i quan s'infringien aquestes regulacions i quan caien ses multes, sa gent amb què es traslladava amb carros i més endavant ara amb bicicletes. Quan les bicicletes se considerava que duien una velocitat més alta del normal, com per exemple a principis del segle XX, que anaven a més de 10 km per hora, patapam, una altra multa, perquè hi havia un ban que deia que no es podia circular a més de 10 km per hora. Però també els carros, el mateix, llavors on s'aparcaven els carros? Ara hi ha pàrquings, i abans també hi havia pàrquings de carros. Per exemple, de vora el Teatre Pereira, el que avui ocupa el restaurant La Brassa, allò era un aparcament de carros de la gent que venia fora vila i aparcava allí.
1: Descarga i descarga. A què diríem ara, no?
0: Efectivament, la gent no podia fermar el carro i l'animal a qualsevol banda. Hi havia llocs on s'havien d'aparcar i un d'ells eren a cas. Llavors va haver-hi un projecte de construcció, un apeadero de animales. M'explica, vull dir que tot es regulava, però segons la realitat que hi havia en aquell moment.
1: Nos has hablado además de una multa a una persona por vender carne en mal estado. Se regulaba y se establecía cómo había que vender la carne, los productos, me imagino que el pescado, la fruta, la verdura...
0: Exacte, per exemple, en el segle XVIII tenim molts de documents, que un altre dia també els podem veure, d'acords de la universitat primer i llavors de l'Ajuntament, dels preus havien de vendre's el peix, per exemple. És molt interessant pel llistat tan enorme de peixos que demostren la varietat de pesca que hi havia i es regulaven els preus. La universitat regulava i controlava els productes bàsics d'alimentació, és a dir, el preu de la carn, el preu del peix, el preu del pa, i per tant en su devenir del temps, evidentment es vigilava que tot això es venés en bon estat. Per exemple, hi ha multes i hi ha sancions per vendre la llet aigualida, multes perquè el pa no tenia el pes que li tocava. De fet, per exemple, hi ha un document molt interessant de 1824 on es recent creat càrrec de subdelegat de policia, que és quan es va crear el que avui entenem per policia nacional, que era la policia de vigilància, que es va crear l'any 1824 per controlar la població quan se va implantar una altra vegada la monarquia absolutista, és a dir, la manca de llibertat absoluta, en Fernando VII, i va crear un cos de policia. I a Eivissa va tenir un subdelegat de policia que tenia, entre altres competències, vigilar el pes d'espà. Quan passaven un parell de dies, pesava menys del quilo estipulat. Clar, l'Ajuntament devia fer més vana gamble, els instava a aplicar multa perquè en tenies despatx en el propi ajuntament i l'ajuntament els hi explicava: miri, és que un pa pagès quan du un parell de dies fet s'asseca i minva. Això no vol dir que hagi enganyat el forner, simplement que quan es va fer, es va coure, pesava un quilo i ara pesa 900 grams, 800 grams. I aquest rifirrafe també te dona una idea de lo que passava en sa venta d'espà.
1: Hi havia avispaus en totes les èpoques.
0: En totes les èpoques n'hi ha hagut. I igual que estava prohibit a partir de que es va haver un escorxador municipal, estava prohibit fer matances en el carrer o fer-les a casa seva, que havien d'anar a l'escorxador municipal. Però la gent seguia matant el porc a casa seva, dins vila, alerta, eh? Els carrers de la Marina han vist matances de porcs.
1: Madre mía. Pues en este primer episodio, en este viaje que hemos realizado a los secretos del Archivo Histórico de Eivissa y Formentera, hemos conocido cómo y por qué se ponían multas hace muchos siglos, a partir más o menos de 1700 hasta 1890. Lo hemos hecho con nuestra anfitriona de esta sección que vamos a emitir todos los lunes en Más de Uno Eivissa y Formentera, Fanny Tur, la directora del Archivo Histórico de Eivissa y Formentera. Fanny, ha sido un placer.
0: Gracias, pero yo también.
2: Onda Cero, tu radio. Tus clientes merecen más que un simple traslado. Merecen vivir en Eivissa, su tradición, su cultura y su esencia.
3: Dipesa Group. Más de 30 años transportando personas con la discreción y la excelencia que esperas. Porque cuando ellos están en las mejores manos, tú también lo estás.
2: Dipesa Group. El lujo es sentirse en casa.
4: Desde Hostelería por el Clima, una iniciativa de Codés junto a Coca-Cola y con el apoyo de Hostelería de España, estamos comprometidos con la descarbonización del sector y la lucha contra el cambio climático. Por ello, estamos decididos a reivindicar y promover el uso de energía renovable, medidas de ahorro de agua y de gestión de desperdicio alimentario, la correcta gestión de los residuos y el fomento de productos de proximidad.